vostro orgull és massa fort. Has preferit el nostre sol. Les delícies del confort és precís. Que ens separem és precís. Tu manes del teu destí.